semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores, especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i el nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències 112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionats amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, el Bages i el Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics i arbres i també amb per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar la zona. I, de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable també de les temperatures. Des del 18 d'agost, el SEM ha atès, de fet, 65 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Priorat. La màxima ha estat de 41,6 graus a Vilanova de Segrià, amb 41,3 a Vinebre i a la Ribera d'Ebre i els 41,1 a Torroja del Priorat. I la picabaralla política entre govern i Partit Popular per la situació dels menors migrants a Ceuta continua. Els populars reclamen que siguin retornats i el govern insisteix que la proposta és il·legal i que cal pensar en el benestar dels menors. Per ara, el govern ha habilitat dos espais temporals d'acollida a Ceuta amb capacitat per a 1.800 persones. Es tracta dels espais de Loma Margarita i el Embolsamiento. I el Bizum ha començat a arribar aquest estiu als comerços de Catalunya després que a finals de maig s'habilités la possibilitat de pagar amb aquest sistema directament a les botigues. La implantació, però, està sent gradual, ja que els negocis no han detectat una gran demanda per part dels clients. Les entitats financeres han anat actualitzant els datàfons perquè puguin acceptar aquests pagaments, sobretot durant els mesos de juliol i agost. Tot i això, alguns comerços esperen que l'ús augmenti després de les vacances, mentre que d'altres consideren que no hi havia una necessitat real d'incorporar aquest nou sistema de pagament. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Cala Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Campdevànol. Forn Cala Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: sentis que toques fons. Quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
4: Genís Martínez, fem dissabte.
5: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
4: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
6: Hey, what's going on? This is Somber.

0: Astúria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, Catalunya central i també al nord-est del país. El dia d'ahir el telèfon d'emergències CAT-112 va rebre més de 109 trucades per 66 incidents relacionades amb les pluges, la majoria al Vallès Occidental, al Bages i al Vallès Oriental. Els bombers també han rebut fins les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats també amb mobiliari urbà, cables elèctrics o arbres i també per inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats, a la Ràpita, al Montsió, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador. La pujada del nivell del mar a causa d'aquesta tempesta havia afectat el camí de sortida i impedia inicialment que els vehicles poguessin abandonar a la zona. I de fet, les condicions meteorològiques adverses d'aquestes darreres hores ha obligat també a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat ja un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la calor, avui s'espera una baixada notable de les temperatures i de fet ara ja es nota. Des del 18 d'agost el CEMA té 65 persones per afectacions relacionades amb aquesta calor. Durant l'episodi s'han superat els 40 graus en diverses estacions, especialment a Ponent, a les Terres de l'Ebre i al Priorat. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat també el seu suport al regidor afectat. I en esports, Joao Cancelo ja és jugador del Futbol Club Barcelona. Després d'uns dies d'espera, el futbolista ha oficialitzat el seu fitxatge pel Barça fins al 2029. Cancelo arriba amb una carta de llibertat sota el braç i inicia la tercera etapa al Club Blaugrana. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
3: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
4: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona les 24 hores dels 365 dies de l'any i gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per a emergències. 112, telèfon d'emergències.
5: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar també els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, com són també al prelitoral, a la Catalunya central i finalment al nord-est del país. Els bombers han rebut fins les 7 del matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. Entre els incidents més destacats en aquestes darreres hores, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I de fet, les condicions meteorològiques adverses també han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb 2.697.000 persones, un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola han augmentat també un 1,3%. Les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística mostren que aquest és el segon juliol consecutiu amb màxims històrics. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort a una professional del centre. Des de l'organització han exigit la prohibició d'entrada a la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir aquest dijous al primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Els agents els han traslladat a un racó de l'espai mentre els serveis de neteja retiraven les restes de les cabanes que s'havien construït durant les últimes 3 setmanes. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
2: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
3: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
4: Apunta't a banksang.net/donar.
5: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
6: Genís Martínez, fem dissabte.
7: Genís Martínez en repassa totes les novetats a nivell mundial.
6: Fem dissabte. Genís Martínez.
5: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
8: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
9: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallacs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.

Michael Schulte.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, el prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est de Catalunya. Els bombers han rebut fins a les 7 d'aquest matí 135 avisos relacionats amb mobiliari urbà, cables elèctrics, caigudes d'arbres i branques i també inundacions i acumulacions d'aigua. De fet, entre els incidents més destacats, a la Ràpita, una trentena de vehicles van quedar atrapats a la zona de la platja del Trabucador degut a la pujada del nivell del mar. I també les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora del matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat, de fet, un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions fins que es solucioni aquesta incidència. I pel que fa a la mobilitat en situació complicada, avui a les carreteres catalanes la C53... té un carril tallat a Tornabous en sentit Tàrrega per una avaria, mentre que la C-147 està completament tallada en tots dos sentits de la marxa a l'Alt Àneu per una esllavissada amb els accessos als nuclis de població activats. També hi ha circulació intensa a la C-25, a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida amb un carril tallat, i a Tarragona també la TP-725 està també tallada en tots dos sentits de la marxa a Villalonga del Camp per un accident. A Girona la C-66 també té retencions entre Banyoles i Porqueres per un altre accident on s'ha habilitat pas alternatiu. I els hotels catalans han registrat un rècord de viatges aquest juliol amb més de 2.600.000 persones, que suposen un 3,1% més que el mateix mes de l'any passat. L'augment s'explica sobretot pel turisme estranger, que ha crescut un 4% fins a 1,8 milions de viatgers, mentre que els turistes amb nacionalitat espanyola també han augmentat un 1,3%. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a una agressió a una funcionària. Els fets van passar el diumenge, quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons i també han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb mobilitzacions si l'administració pública no dona solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo, i anaves a la disco amb la teva volta coloritó amb pastifat de Brummel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s,

0: Espai, presentat per Jordi Casas.
1: Jordi Casas.
2: Hola, què tal, companys i companyes? Ha arribat una nova hora musical repassant aquelles cançonarres que tant i tant us agraden i que sonaven als anys 70, 80 i 90. Com sempre, conduint aquest programa, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas. Ara mateix fa 3 setmanes exactes que tinc un lumbec, una cosa brutal aquí a baix a l'esquena. Això, doncs, dona a conèixer que efectivament estic capacitat, degut a la meva edat, per conduir un programa d'aquestes característiques. Un programa, per altra banda, que compta amb la col·laboració de grans experts musicals, com per exemple en Caco Martínez o bé el Marconi català. Ell és l'Esteve Llop. Doncs res, senyores i senyors, salutacions cordials a aquells i aquelles que m'escolteu online, és a dir, en català en línia, o bé ho feu des de les comarques gironines, el Ripollès, a la Selva, a l'Empordà, a Girona Capital i tot el gironès, o bé la gent que ara mateix esteu al Baix Llobregat, o bé al Vallès, o bé al Maresme, o bé directament a Barcelona, la seva àrea metropolitana, també Baix Llobregat, com he dit, i directament al Bages. Salutacions a la gent del Bages, també a Lleida, la terra ferma, les terres de Ponent, els que ens escolteu des d'aquest fantàstic país que es diu Andorra, o bé a la gent que ara mateix us trobeu ja a Formentera, Ibiza, a les Illes Balears, o bé a Sitges, Garraf. I, com és habitual, deixem que en Caco Martínez porti la veu cantant amb una cançó... Bé, no ho cantarà ell, ho farà una noia. Porti la veu cantant amb una cançonarra que ara mateix ens presenta. Caco, què tal?
3: Hola, amics, ja sóc aquí de nou a Hit Parade, la llista dels grans èxits de tots els temps. Ens encanta viatjar al passat per recordar grans èxits que ens van emocionar i ens van fer ballar molt, moltíssim, com el track que us presento a continuació. Hit Run a Lover, d'una gran vocalista dels anys 80, com és la nigeriana establerta al Regne Unit, Carol Gianni. Un track genialment produït pels canadencs Joel La Greca i Denis Lapage, integrant de l'exitosa banda Lime. Som-hi!

però atenció, era original de molts anys enrere, de Frankie Valli. Una cançó que signaven Boys Town Gang amb Can't Take My Eyes Off You. No puc separar la meva mirada de tu. Tio bueno, tia buena. Estic dient frases de l'època, eh? No em mal interpreteu. Molt bé, anem ara a recuperar una cançó que alguns i algunes recordareu, producció de Bobby Orlando per The Flirts i Passion.

0: Bobby Orlando, que a l'actualitat té 67 anys. Jo em pensava que era bastant més gran, eh?
1: Sí, jo em pensava que era també més gran, més o menys de la meva edat.
0: Senyor Casas Major, si li sembla bé, donem pas a Esteve Llop. Li sembla bé?
1: Sí.
0: Molt bé, anem directament després d'aquestes tres noies guapíssimes que es feien dir The Flirts and Passion, produïdes per Bobby Orlando, escoltant l'Esteve Llop. Hola, Esteve.
2: Què tal, Jordi i amics de Hit Parade? Com estem?
0: Bé.
2: Us parlem ara d'un single que va ser molt exitós. Va publicar-se el 21 de gener del 1983 i donava títol al treball que Eurythmics, un duet molt famós britànic, va publicar aquell mateix any. Es tracta d'un tema que va arribar ni més ni menys que al segon lloc de les llistes britàniques i al primer lloc de la llista Billboard. Això passava a principis del 1983. Segur que teniu ben present aquests somnis dolços que estan fets d'això. Sweet dreams are made of this. Eurythmics.

Ostres, gràcies a Esteve Llop, perquè és un dels temes que més m'agraden de la història de la música. Annie Lennox, Dave Stewart, You Remix. Em sembla ara mateix està l'any 1983, amb un cubat a la mà, ballant com un pèndol, rodejat de noies. Actualment estan bastant més lluny, degut a la meva edat, clar. I res, ballant aquesta cançó que es deia Sweet Dreams Are Made of This. Molt bé, ara mateix el que farem és escoltar un tema que és nou, però sona a anys 80. Aviam, us ho explico. Tinc un excompany de feina, suposo que puc dir l'emissora, Cadena 13, perquè ja no existeix, que treballàvem junts en aquesta gran cadena liderada pel gran Toni Fàbregas, que ens va deixar fa, malauradament, aproximadament un any. I res, doncs presentàvem Italo Dance. Hi havia el meu company, es diu Toni La Torre, era també DJ d'una discoteca, la més coneguda d'Igualada, que es deia Gucken. Estava al carrer Nou, i allà hi havia el senyor Costa, en Pau Descansi, que et demanava el DNI. Si no el portaves o eres més petit de l'edat, allà no entraves. No entraves al Gucken. Doncs bé, la gent es feia gran abans de temps per poder entrar al Gucken i veure com mesclaven, per exemple, el gran Tony Gill, que també és un crac amb els cotxes teledirigits, o bé el Jaume Junyent, en Pau Descansi, o el Jordi Pérez, també en Pau Descansi. Amb dos van morir molt, molt joves de càncer. I també el Jaume de Capellades, o bé el Toni La Torre, que ha fet aquesta cançó dedicada al Gucken. Es diu At the Gucken Discotheque, i em va dir: Jordi, pel teu programa Hit Parade, recuperant els 80s i l'esperit de la discoteca Gucken, amb aquest tema que és nou de Trinca.

0: un tema nou de trinca que mai ningú, òbviament el Toni sí, havia escoltat. Dedicada a tota aquella gent fantàstica del Bookend, els que hi són, els que no hi són, i res, Anthony G, més conegut com a Toni La Torre. Toni, gràcies, una forta abraçada per aquesta gran cançó que almenys a mi em recorda l'esperit del Bookend.
1: Night Parade, per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.

i el Toni La Torre, una cançó dedicada al Gucken. Allà precisament era la discoteca per excel·lència Gucken, que a malamà vol dir mirar, si no m'equivoco, és el que em van dir. Doncs també sonava música com aquesta. Aquí tenim a un bon amic, un bon company, tot un professional. És de Tarragona, es diu Xavier Carbó, allò que porten els Reis quan et portes malament, el qual coneixem com a Alan Cook, per aquesta gran cançó també inclosa al Max Mix, que es deia Do You Want to Stay? I que ara mateix aquí el Hit Parell per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, dona pas a l'amic Jordi Covino. Ell és de Sabadell, el coneixereu per tema sota el nom de Devil Line, per No hagas el indio, haz el Cherokee, i darrerament, doncs, a banda de produir a Bisbal pel programa de TV3 Eufòria, aquest programa tan brutal. Anem a recuperar

Un altre dels grans temes que nois i noies segurament recordareu, i jo la recordo d'haver-la presentat com a novetat a la ràdio als anys 80, i també la recordo d'haver-la posat fa uns minuts. És Espanya amb Easy Lady, la creadora de Call Me, amb aquesta cançó que es deia La Noia Fàcil. Easy Lady. Un dia la posarem sencera. La poso de fons ara mateix, aquesta cançó, perquè Ivana Espanya era una dels membres d'aquestes noies que es deien Fan Fan i que havien tret grans cançons com aquest

0: fan. Un dia d'aquests farem un festival autèntic amb tota aquesta música Italo Dance que tant i tant havia sonat als anys 80. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, i ara el que farem és escoltar a un home que era membre de The House Martins.
1: Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now.
0: Ell es diu Norman Cook, ha tret cançons sota el nom de Mighty Dub Cats, Pizza Man o, per exemple, Fatboy Slim, que per cert va samplejar el Lord Fitness's Vinyl Dogs Vibe per aquesta cançó que es deia The

0: Esquipadell! En Jordi Casas!
1: Jordi Casas, estic tipus a la ràdio i només sento carregar tot!

Aquesta era la música que es portava a les discoteques de l'època mitjans dels anys 90, un dels grans temes que, bé, vaig presentar com a novetat, disfrutant en aquella època com un autèntic ciutadà xinès, no? Això era dels Porn Kings i es deia Up to No Good, un bonic tema que dona pas ara mateix a una gent que fa exactament 25 anys que varen treure aquesta cançó. Directament des de Finlàndia, un dels països més feliços del món, aquí tenim aquest himne de les discos dels anys 90. Molta atenció! Sandstorm! Dare it! Això és directament Hit Parade 70s, 80s i 90s.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant l'empitjorament de les previsions de pluges intenses per les pròximes hores i especialment entre avui al vespre i el dissabte al matí. Per aquest divendres es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts en diversos punts del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també al nord-est del país. I de fet, les condicions meteorològiques adverses han obligat a interrompre a primera hora d'aquest matí la línia RL4 de Rodalies entre les estacions de Calaf i Manresa. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu per carretera per tal de connectar amb dues estacions. I pel que fa a la mobilitat, a la C66 entre Banyoles i Porqueres hi ha circulació intensa per un accident amb pas alternatiu. També a l'AP7 un altre accident provoca congestió entre la Roca del Vallès i Montmeló en sentit nord. I per avaries també hi ha un carril tallat a la C53 a Tornabous en sentit Tàrrega i un altre a l'AP7 a Castellbisbal en sentit Tarragona. També hi ha un carril tallat a la C25 a Sant Hilari de Sacalm en sentit Lleida per una altra avaria. I l'Associació de Treballadors de Presons Marea Blava ha convocat una concentració avui davant del centre penitenciari Brians 2 en rebuig a l'agressió a una funcionària. Els fets van ocórrer el passat diumenge quan una visitant va atacar i va amenaçar de mort una professional del centre. Des de l'associació han exigit la prohibició d'entrada de la detinguda a totes les presons. També han reclamat un reforç de la plantilla i han amenaçat amb noves mobilitzacions si l'administració no aplica solucions reals. I un home de 43 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra després d'agredir ahir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, Antonio López López. L'agressor és un veí del municipi conegut pel regidor i ha estat arrestat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat després que el consistori presentés una denúncia i els agents en confirmessin la identitat. L'Ajuntament del Catllà ha condemnat rotundament els fets i ha expressat el seu suport al regidor afectat. I la Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, on un grup de migrants hi havia passat la nit. Les autoritats estan habilitant nous espais d'acollida i encara no han indicat on s'ubicaran les persones que han fet sortir avui de la platja. En aquest sentit, també la Policia Nacional ha desarticulat dues organitzacions dedicades precisament al tràfic il·legal de migrants des de Ceuta fins a la península i ha detingut 5 persones. Una de les xarxes traslladava embarcacions des de Cádiz fins a Ceuta per recollir migrants i posteriorment portar-los a la costa peninsular amb preus de fins a 9.000 euros per persona. L'altra investigació se centra en una travessa concreta del 14 d'agost en què 7 persones van arribar a la costa de Cádiz després de 5 hores de navegació.
0: Notícies en xarxa.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: És xulíssima. De debò que està feta en plàstic de deixalles del fons marí?
1: El problema és que no sabem com fer-ho per comercialitzar-les.
2: Si ets una persona emprenedora, tens una idea de negoci, vols avaluar-ne la viabilitat i posar-la en marxa, la xarxa Emprèn t'ofereix orientació, assessorament, formació i suport per obtenir finançament. 300 experts i expertes d'arreu de Catalunya t'acompanyaran en la creació de la teva empresa i t'ajudaran a fer-la créixer. Entra a xarxaemprèn.gencat.cat. Sol·licita assessorament i fes realitat el teu projecte. 012, la millor resposta.

0: Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade!
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a bancsang.net/donar.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
5: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: My name is Charlie Puth.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, de Tallecs, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumit Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar xupluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
5: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
6: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
5: Ara més que mai, Creu Roja.
7: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
5: Gràcies.
8: Time for a summer hit.

0: a la xarxa i per tot el món. Tot el món. RipollesFM.cat. Són les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté en fase d'alerta al Pla Inuncat per previsió de ruixats torrencials. Les properes hores haurem d'estar alerta. Serà sobretot cap al vespre i la situació s'allargarà fins demà, sobretot al Camp de Tarragona i a la zona del Delta de l'Ebre. Tot i que ja treva la calor, el Servei Meteorològic ens ha alertat del nivell 4 a 6 al risc màxim per a aquests aiguats que poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que poden anar acompanyats de pedra. I un dia més parlem de la crisi de la migració. La Policia Nacional ha tornat a desallotjar aquest matí la platja del Trampolín de Ceuta, després que un grup de migrants hi hagi tornat a passar la nit. Són persones que van decidir tornar en aquest punt després d'un primer desallotjament ahir per reubicar, recordem-ho, 1.800 migrants en dos emplaçaments provisionals on la gran majoria han passat aquesta darrera nit. Per cert que també s'ha desarticulat dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península. I amb aquest rerefons, Barcelona serà demà la primera parada a l'estat del moviment Ultra Safe Europe Act, que reclama el retorn sistemàtic d'immigrants als seus països d'orígens, un moviment d'iniciativa ciutadana que va ser rebutjat a Brussel·les a finals de juny per considerar que les seves propostes van en contra de la Carta dels Drets Fonamentals. Per contrarrestar l'acte, la coordinadora antifeixista de Barcelona i Som Antifeixistes han convocat una manifestació una hora abans a les 6. Des dels comuns, David Cid demana en contundència que es prohibeixi l'acte.
4: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina. I, per tant, pot ser, no?, que aquest dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que nosaltres això no té sentit, no a Catalunya i menys a la capital del país.
3: Hem de dir que el govern preveu, ha dit, un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar i vetllar que això no passi. I l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA CRES, ha detectat el virus del Nil Occidental en exemplars de mosquits capturats als aiguamolls a l'Empordà, en una zona, això sí, allunyada dels nuclis urbans. Diuen que de moment no hi ha motius per alerta. I el Festival Camins de Manresa creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de l'ADO Pla del Bages. Després d'una primera edició al juliol, torna amb actuacions com Manu Guix o Ramon Mirabal.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas. Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
2: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111.
4: Hi, it's Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol designarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a coordinador de l'acció de l'executiu a la crisi de Ceuta. Fons de l'executiu han apuntat que Torres és el ministre que recopila tota la informació de diferents departaments i té experiència en temes migratoris per la seva etapa com a president de Canàries. A més, va ser l'impulsor de la reforma legal per reubicar de manera solidària i obligatòria els menors no acompanyats. El nomenament es podria fer oficial els propers dies. I uns 200 funcionaris de presons s'han concentrat a Brians 2 per reivindicar més seguretat als centres penitenciaris i per denunciar agressions als treballadors. La queixa és recurrent i el recent atac a una treballadora diumenge passat ha tornat a esgotar la paciència del col·lectiu. Aquest mateix divendres, Brians 2 s'ha tornat a viure un nou episodi quan un intern ha atacat dos funcionaris, segons han detallat els mateixos treballadors. El col·lectiu Marea Blava reclama més contundència a l'hora de fer complir les condemnes, augmentar plantilles, un sistema de treball per binomis i atorgar més autoritat als funcionaris. Més qüestions. Transportistes i conductors denuncien un augment de robatoris a les àrees de servei ubicades a l'autopista AP7. A les comarques gironines s'havia previst la construcció de noves zones habilitades que no s'estan fent, i és que aquest tram concentra una part important dels vehicles viaris, dels delictes diaris, a Catalunya, degut a l'alta mobilitat de camions i la manca de suficients aparcaments tancats i vigilats. Eduard Rayac és president de CETRANS.
4: A la zona on hi havia els peatges no s'han aprofitat per fer aquests pàrquings. Comarques gironines tenien previstos 2 o 3 pàrquings en tot el llarg de la P7, des de Maçanet fins a la Jonquera, que no s'estan fent. I iniciatives privades que es volien fer s'han tirat enrere.
3: I a partir d'avui es fan talls totals intermitents de 45 minuts a la carretera C28 a Naut Aran per reparar el tram que va patir una esllavissada ara fa 6 mesos. Aquestes interrupcions són diurnes, de dilluns a diumenge, i amb franges de matí i tarda, i obligaran a fer un pas alternatiu en aquest punt. Va ser a finals de febrer quan el tram d'una escullera d'aquesta via entre el Port de la Bonaigua i Baqueira va cedir, provocant el tancament total de la carretera. I un home de 23 anys ha mort aquest divendres a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà, després que li caigués a sobre una paret de pedra mentre feia tasques de rehabilitació d'una casa. Els fets han passat cap a les 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra, la comissaria de Sort, han estat alertats a l'accident i investiguen ara per ara les causes d'aquest succés.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
4: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
3: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
6: Torna el Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallers, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
7: Hey, I'm Ray Dalton.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La circulació de la RL4 de Rodalia s'ha restablert entre Calaf i Manresa després que s'hagi resolt la incidència en la infraestructura provocada per les condicions meteorològiques adverses que ha provocat que estigués tallada des de primera hora del matí. El servei està recuperant progressivament de manera la seva ritme habitual, segons ha informat l'operadora pública. L'avís del tall a la línia s'havia emès a 6:45 del matí. A conseqüència del tall, Rodalies havia desplegat un servei alternatiu per carretera per connectar les dues estacions. El tall ha coincidit amb el temporal de pluges que ha afectat Catalunya des d'ahir al vespre. I el govern preveu un reforç del dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra per supervisar, vetllar i auditar que els assistents a la concentració del moviment Safe Europe Act, prevista per demà dissabte, no fomentin, promoguin o incitin directament o indirectament a l'odi o l'hostilitat o la discriminació. L'executiu ha defensat el dret de reunió i manifestació, que diu és fonamental però que no és absolut, per això ha advertit que treballarà i traslladarà a la Fiscalia qualsevol conducta delictiva que es produeixi durant aquesta manifestació, que és a les 7 de la tarda. Per contrarrestar aquest acte de mal, la coordinadora antifeixista ha convocat una contramanifestació una hora abans, a les 6, també a la plaça Sant Jaume. Des dels comuns, David Cid ha demanat al govern contundència contra l'extrema dreta i que prohibeixin l'acte.
3: Nosaltres, en el darrer mes de juliol, li vam exigir a la consellera Parlon més contundència, perquè moltes vegades, és a dir, la línia entre grups d'extrema dreta i grups d'extrema dreta violenta no és molt fina, i per tant pot ser, no, que aquest no dissabte es produeixin en aquesta concentració, que acudeixin, perquè a més és una convocatòria internacional, grups d'extrema dreta violenta, i que a més es puguin produir delictes d'odi, i creiem que això no té sentit, no, a Catalunya i menys a la capital del país.
2: I una dona ha resultat ferida per arma de foc aquesta matinada en un domicili de Badalona. Els fets han passat cap a 4:45 a la matinada al carrer Simancas, al barri de Sant Roc. La víctima ha estat traslladada a un centre hospitalari i es troba fora de perill. Amb aquest ja són 4 els episodis amb armes de foc que s'han produït a Badalona. I 30 nous vehicles s'incorporen al servei de neteja de Tarragona. Això implica que hi haurà més freqüències, més especialització i més ús d'aigua. Més de la meitat, 18, són d'aigua i n'hi ha 6 que ja han començat a treballar aquest agost. La renovació de la flota forma part d'un nou contracte amb Urbaser i arriba 9 mesos i mig després que l'empresa assumís el servei de neteja de la ciutat.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa. Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: of the 90s.
1: The sounds of the 90s.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Plenuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i aquesta nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, preveu que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 sobre 6 d'intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits, com va passar ahir després que registressin pedres de 3 centímetres en alguns punts de Catalunya amb fortes pluges. Més temes. L'Ajuntament de Capdevàlon, al Ripollès, ha instal·lat càmeres de control als accessos de la zona del lleure de la Font del Querol i a la pista que va fins a les Lloses per controlar els vehicles no autoritzats que accedeixen a la zona. Podran accedir a l'àrea restringida totes aquelles persones empadronades al municipi, en aquests municipis, que paguin l'impost de circulació en aquests dos municipis, així com els no empadronats que paguin més de 250 euros d'impost. També en aquests dos pobles. D'aquesta manera es vol frenar el pas de cotxes i persones de fora que aprofiten tenint una targeta. Les sancions per passar sense autorització poden anar des dels 200 fins als 500 euros. Joan Serra, regidor de Seguretat Ciutadana de Campdevànol.
3: És que estem cansats de que la gent ens sabotegi les barreres. Estem invertint entre 4.000 i 5.000 euros reparant barreres tant d'aquí baix a la Font del Crol com a dalt a l'accés cap als Corcs. Per tant, des del consistori el que s'ha apostat és per fer un control de càmeres sense barreres, on els cotxes que estiguin autoritzats podran passar lliurement i el cotxe que no estigui autoritzat, doncs en aquells moments saltarà una alarma.
2: I els hotels catalans han registrat una xifra rècord de viatgers allotjats durant el mes de juliol. Van albergar prop de 2.700.000 turistes, una dada que també suposa un increment d'un 3,1% més d'allotjats en hotels catalans respecte al mes de juny. Són dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. I la detinguda per apallissar un home a Torelló és la llogatera que temia perdre el pis on vivia. El que en un inici semblava un robatori violent, el jutge va enviar a la presó els dos arrestats per l'intent d'assassinat, simulació de delicte i lesions. L'agredit i la detinguda viuen a la mateixa casa, ell al pis de baix i ella al pis de dalt. Tornem d'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem a la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
3: Hi, this is Harry Styles.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, PAO PAONA de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Quan dones sang, fas créixer una comunitat més unida, més gran, immensa.
6: Vine a donar sang el dimecres 12 d'agost a Sant Pau de Segúries, el dijous 13 a Setcases i a Llanars, el divendres 14 a Pardines, el dissabte 15 a Camprodon, el divendres 21 a Vallfogona de Ripollès i el dissabte 22 d'agost a Ribes de Freser.
7: Apunta't a banksang.net/donar.
8: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
9: This is your summer radio station.

0: Bisturí a Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Bona tarda, són les 8. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges torrencials locals aquest vespre i nit al Camp de Tarragona i demà dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i ha activat un grau de perill de 4 per sobre 6 amb la intensitat de pluja. També es preveu que se superin els 60 litres per metre quadrat en 3 hores en aquestes zones. Les tempestes poden anar acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i esclafits. Recordem que això ja va passar ahir. Es van registrar fenòmens amb pedres d'uns 3 centímetres en alguns punts de Catalunya per les fortes pluges. Ara sí, teníem algun problema tècnic. I la contaminació atmosfèrica no només afecta els pulmons. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, ha demostrat que l'exposició continuada a partícules dièsel pot augmentar el risc d'arrítmies ventriculars greus, alteracions al ritme cardíac que poden acabar derivant en una mort sobtada. L'investigador principal del grup de recerca de malalties cardiovasculars del centre i un dels autors de l'estudi, Antonio Rodríguez Sinovas, explica que aquesta investigació demostra una relació causa-efecte directa. L'escoltem.
2: Nuestro estudio nos hemos centrado más en el efecto sobre las arritmias, que era una patología que no había sido tan investigada. Sí que había alguna asociación a nivel de estudios clínicos que había establecido que los picos de los días de pico de contaminación había más ingresos por arritmias, pero no se sabía si esto era una relación causa-efecto real. Y en nuestro estudio lo que hemos demostrado es que esta relación causa-efecto existe.
1: I Girona reduirà el trànsit a la plaça Catalunya abans d'acabar l'any. El calendari del govern municipal preveu aplicar les restriccions i instal·lar una càmera de control d'accés un cop enllestides les obres de les places Pompeu Fabra i de l'hospital que haurien d'acabar aquest proper mes de novembre. I parlem del Festival Camins de Manresa, que creix i programa 4 concerts al setembre en diferents cellers de la DO Pla del Bages. Des de la primera edició, al juliol, el festival arriba amb una proposta que combina projectes com Ramon Mirabet, Manu Guix i Lara Andrés amb maridatges de vins i experiències gastronòmiques. Acabem parlant d'esports. El Girona vol sumar el primer triomf del curs al camp del Còrdoba. El conjunt gironí enceta la segona jornada a segona A avui a les 9 de la nit. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
0: El Club del Country. Bring home the teardrop. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
3: VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Yes!

Un amic diu Jordi, diu Hit Parade, diu s'escolta moltíssim. Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Bé, era ell que m'escoltava, eh? Moltíssimes gràcies.

estona tindrem l'Esteve Llop. Ens presentarà una cançó, en aquest cas, no norentera trans, sinó una cosa una miqueta més anterior

que a vegades es queda trabat, i també iVox. Per tant, us recomano escoltar el programa si ho feu a través del podcast amb Spotify o encara millor amb Apple Podcasts. Molt bé, també saludem a tots aquells i aquelles que l'escolteu en el sistema tradicional d'escoltar la ràdio, que és la FM. Per exemple, des de llocs com el Ripollès o bé l'Empordà, la Seu.

Barcelona, la seva àrea metropolitana, també a l'Anoia, al Bages, a Lleida, la terra ferma, a Formentera, Eivissa, a Ses Illes, Balears, també directament a Sitges, al Garraf i a Cunit, a la Costa Daurada. I no ens oblidem els companys i companyes que m'escolteu fidelment des d'Andorra. Molt bé, doncs res, anem a escoltar ara mateix el primer tema que ja està, doncs, sonant. Mireu-ho!

Anem a recuperar aquesta gran cançó que van revolucionar GMT en format rap. Aquesta és la original

Aquest home, James Ezekiel Chambers, que malauradament ens va deixar el 24 de novembre de l'any passat, va treure aquest superèxit que es deia Reggae Night, un home comparable, doncs, a Bob Marley. A més, eren amb dos jamaicans, en aquest cas de Kingston. Reggae Night, Jimmy Cliff, i ara mateix una actriu, una cantant, locutora de ràdio,

Vaya. Señores y señores, viajen con nosotros. No res, era només per comentar-vos que d'aquí una estona tindrem a l'Esteve Llop.

0: viatjar pel món amb una noia que també a mitjans dels anys 80, doncs, òbviament, va tenir molt èxit. Ella es deia Desireless i el tema Voyage, Voyage. Esteve Llop, el tenim preparat aquí. Aviam quina cançó ens has seleccionat avui. Què tal, Esteve?
1: Hola, Jordi i amics de Hit Parade. Què tal? Com anem? Viatgem ara als anys 80 per escoltar una cançó que va sonar moltíssim gràcies sobretot a una banda sonora, la de la pel·lícula 9 setmanes i media, amb Nicole Kidman, que feia furor aquells anys 80 amb una imatge d'erotisme força prominent. Recordem aquesta cançó, que de fet no era de Joe Cocker, que és la persona que la interpreta, sinó que era una cançó originalment composada per Randy Newman l'any 1972. Però la versió que se'n va fer als anys 80 va ser la que va triomfar amb aquesta pel·lícula dirigida per Adrian Lane i protagonitzada per Mickey Rourke i Kim Basinger, que fa un striptease amb aquesta cançó de fons. Una cançó que diu, senzillament, et pots deixar el barret posat. You can leave your head on amb Joe Cocker.

0: Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu i lo sabes.
1: Hit Parade

Barcelona. Recordareu aquesta cançó dels anys 80 dels creadors de Don't You Want Me, la Lliga Humana de Human League, recuperant ara mateix aquesta cançó que es deia L'home del mirall. Mirror Man. Molt bé, senyores i senyors, anem ara a recuperar una cançó que em fa molta gràcia perquè l'havia posat als anys 80 molt, i una vegada li vaig demanar, quan estava Vigan, a Lancashire, a Anglaterra, amb una noia, i dic, can you please play Pump Pop the Volume? Diu, what? Volume? This is for crazy people! Em va dir que això era per bojos, que es deia Pump Pop the Volume. Per bojos no, eh? Pump Up the Volume. Anem a recuperar aquesta cançó dels 80 que tenia samplers de Trouble Funk, Eric B. and Rankin, James Brown, Cold Cat i molts més. Fins a 20 cançons diferents amb

no? Era una època diferent. Jo recordo que a vegades als anys 90 començaments anava a punxar amb americana. Fins que m'han dit: Casas, per favor, pertanys a una altra època. Si us plau, canvia el teu look. Molt bé, estàvem sentint a

va tenir gran èxit amb Joelle Taxi o aquesta que es deia Be My Baby, amb un so molt especial que li va impregnar el seu nòvio. El seu nòvio era aquest.

L'altre dia vaig posar un tema amb la seva veu barrejada amb l'espanc de Jimmy Bohorn. És un tema house, eh? Es diuen Two in a Room i la cançó Wiggle It Just a Little Bit. Allò que no ens passéssim, oi? Que no fos massa i ens cobréssim més impostos per fer-ho. Molt bé, us continua acompanyant Jordi Casas. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram.

0: francament brutal, aquesta cançó que també vaig presentar com a novetat a començaments dels 90. A més, juntament amb aquella cançó de Pilot, una bonica cançó que es deia Sweet Harmony, a la qual hi participava una noia que era desconeguda, es deia Tess Daly, i tenia la particularitat, doncs, que tots els que sortien al vídeo, i totes, més aviat, anaven amb bola picada. JD Plastic Dreams, i nosaltres que marxem, us diu adeu, l'Esteve Llop.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, i també en Jordi Casas.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.